0: En la graciosa la vida és més sabrosa.
1: Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.

a Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Ebre, 102.9, Tortosa, Roquetes, l'Aldea, Deltebre, Camarla, l'Ametlla, Amposta, Ulldecona, la Sénia. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El Consell de Ministres ha aprovat un indult parcial per Laura Borràs, que s'estalviarà entrar a la presó. L'expresidenta del Parlament tenia una condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documental. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya incluïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros. D'altra banda, les condicions meteorològiques no han ajudat en les tasques d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó aquest dimarts, que van més endarrerides del previst. A més, també s'han detectat algunes revifalles, punts calents i columnes de fum que han fet prendre la decisió de tancar totalment els accessos als municipis evacuats, és a dir, no deixar passar ningú, tampoc per causes excepcionals. I una dona ha mort aquest dimarts en un pis de Barcelona, concretament al barri de Sant Martí de Provençals, en un succés que els Mossos investiguen com un crim masclista. Segons ha avançat La Vanguardia, l'home hauria comès el crim en presència de menors i hauria fugit de l'indret en un cotxe que ha estat trobat cremat poc després. Els esports. Joan Laporta no podrà acompanyar l'equip a l'Estats d'Anglaterra. El president blaugrana ha explicat que es recupera d'una arrítmia que el va obligar a ingressar a l'Hospital de Barcelona. Laporta també ha dit que aquesta patologia ha estat revertida i que el cor ja li batega com toca. Mentrestant, ahir va ser el segon dia d'entrenament del Barça al St. George's Park, on el conjunt entrena la pretemporada i prepara el primer amistós, que serà divendres contra el Birmingham City.
0: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
2: Vinga, va!
0: Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Pràcticament les 7 i 2 minuts aquest dimecres engega un nou Flash Matí d'estiu. Benvingut i benvinguda!

0: Rayos de sol tumbados en la arena. Aquest és el remix, la remescla més recent, literalmente potser una setmana o dues de vida aquesta remescla, si no m'equivoco. Amb el Juan Magán i companyia, Rayos de Sol Remix. Aquesta setmana és el Mega Crack en aquesta emissora Flash FM i a més ha estat la primera cançó d'aquest nou Flash Matí d'estiu. Què tal, com esteu? Vinga, som-hi, benvingut i benvinguda a aquesta edició concentrada de 3 horetes del despertador de Flash FM, el més potent del país. Aquí l'Héctor Ortega, què tal, com esteu? Des d'ara fins les 10 del matí tindrem molta música, la informació de servei de rigor, l'informatiu, el temps, bueno, aquestes cosetes que sempre us portem aquí perquè són mega necessàries, eh? Evidentment, també amb tot el ritme del planeta. Tenim el Maluma, tenim el Quevedo, tenim els Figaflauas, entre moltes altres propostes per vosaltres, per aquells i aquelles que matineu. I avui també el lloro amb entrades per PortAventura, evidentment, eh?
1: Aquí qui mana és el Flash Matí d'estiu, amb Héctor Ortega.
0: I d'aquí una estona, recordarem la pregunta d'avui. No la podrem recordar perquè no l'hem avançat encara, sinó que us la proposarem, vale? Re, pocs minuts i podreu començar a participar. De moment, Justin Bieber i companyia. Viuria Navits.

Graciosa, una de les illes de les Canàries que, segons el Quevedo, no té gaire aforament, eh? En aquest cas, l'acompanya Elvis Crespo en aquesta cançó, aquest himne que trobeu també a El Baifo. La Graciosa, a Flash FM. Som al Flash Matí d'estiu, edició dimecres 29 de juliol. I això no s'atura. I en aquest cas anem a buscar un artista que, si no el coneixíeu, us el presentem ara mateix. És Mobat Jo, que com veureu...

0: És una història mítica, del Maluma Baby. El Maluma l'any 2017 parlava d'aquesta relació, que no era pas una relació tancada, Felices los cuatro. Mira, jo ja no... Ja potser li queda una miqueta enrere aquesta cançó, però sabeu on podrien haver estat molt feliços aquells quatre? A PortAventura! Avui al Flash Matí d'estiu també us hi convidem. Entrades dobles en joc perquè aneu a PortAventura World, que és el lloc on tothom es posa d'acord, Plans que agraden a tothom, doncs anar a PortAventura, evidentment. El pla perfecte existeix, pot ser el teu, PortAventura World. És el lloc on tothom s'hi posa d'acord. Avui també us convidem amb una entrada doble per PortAventura. Si la voleu, heu de començar a enviar-nos missatges de veu al 628-06-0513, al WhatsApp de cada dia, al Flash Matí. La pregunta d'avui, quina és l'excusa que posaríeu per saltar-vos una de les cues de PortAventura? Imagina't que estàs allà, a la cua del Dragon Can, i veus dues hores i dius, no, ni de conya. Quina excusa posaríeu, jo sé, al de davant, per colar-vos a una de les cues de PortAventura, va.
1: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: Aviam què se us passa pel cap, Quina excusa posaríeu a la cua de PortAventura per colar-vos, per saltar-vos-la, vale? Entrades en joc avui també aquí a Flash FM, va.
1: Flash Matí d'estiu a Flash FM.
2: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: Aviam, els números 11, 25, 40, 41, 45 i els sols l'1 i el 5.
2: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
5: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: Wow.
1: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega. Suave.

Es diu La Marina està morena, són els Figaflauas, so fet a casa nostra. Avui de nou sonant a Flash FM en aquest Flash matí d'estiu, edició dimecres 29 de juliol. La propera setmana aquesta cançó la farem sonar segurament, o segurament al 100%, a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Apunteu-vos la data. Serà un dimarts tontíssim, un dimarts molt tonto. El proper 4 d'agost a la nit, a partir de les 2 de la matinada, estarem els de Flash FM a Vilanova i la Geltrú per la seva Festa Major. En Domènech, que us parla l'Ortega, representant Flash FM. Dimarts 4, la propera setmana. De moment el dia comença, aquest dimecres estem, doncs l'estem posant en marxa, estem posant aquí les primeres cançons del dia i acompanyant-vos en aquells primers quilòmetres de la jornada, segurament, Amb aquesta ens plantem a 2:15. Amb el Golden, tothom amunt, bon dia!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 7:45. Els grans incendis d'Àvila i Madrid han evolucionat favorablement. Durant la jornada de dimarts, 24.000 persones evacuades han pogut tornar a casa i per a 20.000 més s'ha aixecat l'ordre de confinament. Ara bé, esperen que els pròxims dies siguin complexos perquè pujaran les temperatures, baixarà la humitat i hi haurà ràfegues de vent, situacions que no són favorables per a l'extinció. I Pedro Sánchez ha tancat aquest dimarts el curs polític amb el tradicional balanç en roda de premsa. Sánchez ha celebrat l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la amnistia i ha defensat Zapatero, la seva dona i el seu germà. A més, el president espanyol ha assegurat que acabarà la legislatura i s'ha mostrat convençut que aprovarà els pressupostos. Els esports. Joan Laporta no podrà acompanyar l'equip a l'Stage d'Anglaterra. El president blaugrana ha explicat que es recupera d'una arrítmia que el va obligar a ingressar a l'Hospital de Barcelona, però que la patologia ha estat revertida. Mentrestant, ahir va ser el segon dia d'entrenament del Barça al St. George Park, on el conjunt entrena la pretemporada i prepara el primer amistós que jugarà divendres.
0: Especial informatiu.
1: Si aquest estiu aneu a la platja, és important seguir algunes recomanacions bàsiques per gaudir d'un bany segur. Consulteu sempre l'estat de la mar i respecteu el significat de les banderes, així com les indicacions dels serveis de socorrisme. Eviteu banyar-vos si hi ha mala mar o si no us trobeu bé. També és recomanable mantenir una vigilància constant dels infants, protegir-se del sol i hidratar-se sovint. Actuar amb prudència i seguir aquests consells contribueix a prevenir situacions de risc i a gaudir de la platja amb més seguretat. D'altra banda, Catalunya es prepara per a l'eclipsi solar total del 12 d'agost amb un ampli programa d'activitats divulgatives organitzades arreu del territori. Xerrades, tallers, observacions i propostes culturals permetran conèixer millor aquest fenomen astronòmic excepcional i com observar-lo de manera segura. Tota la programació es pot consultar en un únic espai web que recull les activitats previstes i els recursos disponibles per seguir l'eclipsi.
0: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Àlbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. És evident que Bad Bunny pot fer literalment el que vulgui, que sempre li funcionarà d'allò més bé, eh? Aquesta cançó n'és un clar exemple, Yo Perreo Sola. Però va, què tal, com esteu? Bon dia, eh? Són les 7:35 ara mateix d'aquest dimecres 29 de juliol. Repassem el WhatsApp. Avui també tenim per vosaltres entrades perquè aneu a PortAventura World gratis, a canvi d'una resposta a la següent pregunta. Quina excusa posaríeu en alguna de les cues de PortAventura per escaquejar-vos, eh? Per colar-vos, per saltar-vos aquesta cua?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Aviam, per exemple,
2: bon dia,
0: hola.
2: Queixeros.
0: Què tal?
2: Doncs jo crec que aniria dient... perdona, em deixes passar que tinc la nena davant?
0: Uh-huh.
2: Perdona, em deixes passar que la tinc davant? I fins on arribi.
0: Ah, molt bé.
2: Em deixen passar?
0: Ja està, l'infinito i massa allà, no? Està molt bé, està molt bé. Me l'apunto aquesta, estic aprenent, eh? Aviam si algun dia a la cua doncs, em puc escaquejar una miqueta, eh? Hola!
3: Buenos días, Flash FM.
0: ¿Qué tal,
3: aquí
0: tío?
3: Estamos yendo a trabajar a Barcelona. Pues mira, yo le diría
0: a ver.
3: Que soy técnico en probador de montañas rusas, sobre todo especializado en el Dragon Khan.
0: Mira.
3: Le diría que estoy haciendo una revisión rutinaria.
0: Claro.
3: Y a ver
0: claro.
3: Si me dejan pasar. Esa sería mi excusa para colarme.
0: Hasta muy bien.
3: Gracias, a ver si tocan esas dos entraditas. Buen día.
0: Buen día, tío. Merci pel missatge, clar que sí. Dius, es que mira, es que si no lo reviso igual se cae, ¿sabes o no? Y ya está, ¿eh? Aviam, avui excuses per saltar-vos la cua a PortAventura. Si contesteu, entreu en el sorteig d'aquestes entrades dobles que avui també tenim per vosaltres. El Flash Matí, versió estiu, ara amb el Quevedo, sona ni borratxo, vinga. Hoy me he visto...

d'estiu, els matins són del Flash Matí d'estiu. Flash!

0: Flash matí d'estiu. Sonava Liv Killa, acompanyat del Tiago BZK, la Maria Becerra, el Duki, la Emilia, amb Los del Espacio. La parada del temps.
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Aquest espai. Jan Ponsa, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Héctor.
0: Què passa, tio? Què s'ha de saber d'aquesta onada de calor?
2: Doncs mira, avui ha començat a apretar. Les temperatures ja pujaran fins als 40 graus a punts del Pla de Lleida, 36 graus a les comarques interiors. Així que déu-n'hi-do, avui quina calor que apretarà. Més enllà d'aquesta calor, també tindrem un dia acompanyat amb bastant sol. Al matí amb alguns núvols entre el litoral de Tarragona i Barcelona i a la tarda tornaran a créixer nuvolades a punts de Pirineu que podrien deixar al una gota, poca cosa, a punts al Ripollès. Poca cosa més, a la resta, sol i platja.
0: Molt bé. Temperatures de la mateix.
2: A Mas de Barberans, al Montsià, 22 graus i mig. A Orís, a Osona, 18 graus. A Badalona, 25. I a Tírvia, al Pallars Sobirà, 16 graus.
0: Molt bé, Jan. Fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
3: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència d'Ainese.
0: Sona Ugel, Moving to the Sun.

0: Que som al flash matí d'estiu. Toca, toca, toca. El que toca és que us feu ja d'una vegada el carnet jove, perquè així podreu gaudir de molts descomptes per viatjar, per anar a festivals, per visitar museus. Bueno, tremendo això, eh? Aquesta setmana activa l'agenda de festivals amb descomptes del carnet jove. Tens 5 euros de descompte, per exemple, pel Mediterrània Festival. Per aquest 1 d'agost, dissabte, a Roses, també tens un 10% de descompte en tots els concerts del festival Terra Mar de Sitges, que se celebra del 31 de juliol al 12 d'agost als Jardins de Terra Mar. Si ets de música electrònica, no et perdis el Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost al Parc del Fòrum de Barcelona, amb 5 euros de descompte en les entrades de dia i 10 en els abonaments. Per cuidar-te aquest estiu, recorda que el carnet jove també té descomptes en salut i per a farmàcia, protectors solars, cremes, productes pels cabells o per la higiene personal. I per una nit diferent, Nits de Circ t'ofereix 5 euros de descompte amb el carnet jove. Si encara no el tens, doncs fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, CaixaBank, Imagine, i baixa't l'aplicació per tenir-lo sempre al mòbil.
1: Flash matí d'estiu a Flash FM. T'ho diré ben clar, hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash matí. A mimir.com, així com sona, a mimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a mimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash matí i a mimir.com t'ho posem fàcil. Flash matí, a Flash FM.
2: Aquest estiu arriba el Brunch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
3: I una celebració a l'aire lliure. Paul Kalkbrenner, Floating Points, Gaitrenada, Eric Pritz i molts més. House, techno, live shows... I un any més, tornen les afterparties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
2: Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Entrades a brunchelectronicfestival.com.
3: Flash FM, emissora oficial.
4: 5, 6, 7, 8, valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Las rebajas de verano ya han comenzado en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por los descuentos adicionales sobre precios outlet. Quédate para disfrutar de una experiencia de compra cómoda y fresca cuando aprieta el calor. Y recuerda, abrimos todos los días para que aproveches al máximo los mejores descuentos. Porque este verano hay mucho más por descubrir en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
8: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
9: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
9: Suposo.
8: Oh.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: de Shakira amb Burna Boy, la cançó del Mundial. Dai, dai, de nou per aquí a Flash FM, la del ritme, començant aquesta nova jornada, aquest dimecres. Let's go!
1: Vamos a arrancarlo con altura.
0: Epa! Així arribarem a les 8 d'aquest matí.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El Consell de Ministres ha aprovat un indult parcial per Laura Borràs, que s'estalviarà a la presó. L'expresidenta del Parlament tenia una condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documental. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també incluïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros. D'altra banda, les condicions meteorològiques no han ajudat en les tasques d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó aquest dimarts, que van més endarrerides del previst. A més, també s'han detectat algunes revifalles, punts calents i columnes de fum que han fet prendre la decisió de tancar totalment els accessos als municipis evacuats, és a dir, no deixar passar ningú, tampoc per causes excepcionals. I els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que aquest dimarts hauria assassinat la seva parella de 24 anys en un pis de Barcelona, al districte de Sant Martí. La policia investiga l'homicidi d'ahir al vespre com un crim masclista. Segons La Vanguardia, l'assassí va cometre el crim davant dels dos fills que tenien en comú, de 4 i 8 anys. L'home es va escapar, però aquesta nit els Mossos l'han pogut atrapar, tal com han confirmat minuts abans de les 7 del matí. Els esports. Joan Laporta no podrà acompanyar l'equip a l'Stage d'Anglaterra. El president blaugrana ha explicat que es recupera d'una arrítmia que el va obligar a ingressar a l'Hospital de Barcelona. Laporta ha dit que aquesta patologia ha estat revertida i que el cor ja li batega com toca. Mentrestant, ahir va ser el segon dia d'entrenament del Barça al St. George Park, on el conjunt entrena la pretemporada i prepara el primer amistós, que serà divendres contra el Birmingham City.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Des de la primera casella de la llista de Flash FM, poca broma, són els números 1 amb el Golpito. Els números 1 del calibre 45, la llista d'aquesta emissora, vale? Les 8 i 5 minuts, exactament, vale, d'aquest matí de dimecres. Cap a PortAventura, va, que avui també us regalem entrades, clar que sí. Perquè hi ha un lloc on tothom es posa d'acord i és a PortAventura. Aquells plans que agraden a tothom, eh? Aquell en què no hi ha debats, no hi ha excuses, no hi ha a mi no em ve de gust, bla, bla, bla. No, no, a PortAventura és el lloc on tothom s'hi posa d'acord. I avui al Flash Matí d'estiu també us regalem entrades perquè hi aneu gratuïtament, evidentment, per la cara, simplement a canvi de la següent, de la resposta a la següent pregunta. Quina excusa posaríeu per saltar-vos la cua de qualsevol de les atraccions de PortAventura? Aviam, idees, va.
1: Doncs mireu, la meva excusa per colar-me totes les cues, sí, seria anar dient que he perdut el mòbil, que em deu haver caigut per aquí, i anar avançant, avançant, avançant, fins que estiguis asseguda, doncs, a l'atracció.
0: Ah.
1: Vinga, que passeu un bon dia.
0: Ah, mira, se m'havia caigut aquí al Shambhala. Ves per on, eh? Ves per on. Vinga, va, 628-06-0513. Excuses per saltar-te la cua.
2: Bon dia, flaixeros.
0: Hola.
2: Doncs jo aniria molt de morro.
0: No, ja, ja.
2: Tiraria cap endavant i diria, un moment, sisplau, em deixeu passar, sisplau, sisplau, deixeu-me passar, que passo, fins a arribar davant.
0: Emergència, emergència.
2: I si em diuen alguna cosa, doncs oïdos sordos. No escolto res, soc sorda.
0: Uau. Ja que riu.
2: Em morro. Jo crec que s'arriba a tots llocs, eh?
0: Aquí tens tota la raó, d'acord.
2: Apa, que tingueu bon dia.
0: Tu és aquelles persones que fan molta ràbia, no? De dir, oye, però tu li dius, però on vas, on vas? I aquella persona passa de tu completament, eh? Tu series aquell tipus de persona, eh? Ja veig.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
4: Bon dia, Héctor.
0: Hola, què tal? Què passa?
4: Doncs mira, jo l'excusa que posaria seria... Ai, perdona, perdona, que està la meva germana cap allà i m'està agafant la cua. Sisplau, sisplau, perdonin, perdonin, aniria passant i ja està, ja em quedaria. Alguna vegada ho he fet.
0: Ah,
4: i sí, sí que ha colat i jo m'he colat.
0: I funciona.
4: Vinga,
0: eh?
4: Que tingueu un dia, que vagi molt bé.
0: Gràcies, igualment.
4: Adéu, adéu, i espero que me'n toquin les entrades.
0: Gràcies pel missatge, aquesta és la mecànica. Fins ara, fins ara. Quina excusa posaríeu per saltar-vos una cua? Avui, entrades en joc per PortAventura. Nova hora en marxa del Flash Matí d'estiu. Ara, amb Mike Towers, sona una anamàs.

0: càrrec dels Figaflauas.
1: Es diu Mossego, Sego. L'escolteu a Flash FM, som al Flash Matí d'estiu. Hola, què tal? Dimecres en marxa, 29 de juliol. Recta final del mes de juliol, amb la broma, eh? Ara, Omar Curs, sona Coco. Tothom

0: Flash Matidas, tío. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
6: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
5: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
6: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
9: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
10: Come on,
11: let's go.
10: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
12: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme.
12: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
12: Flash.
0: Flash. Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: petitó. S'enganxa com una mala cosa. Festiu, 100%, ara que pugen una miqueta les temperatures. Sí, sí, encara més, encara més. Ara d'aquí una estona repassem el temps amb el Jan Ponsa. Som al Flash, matí d'estiu. Què tal, com esteu? Bon dia, benvingut i benvinguda si ara poses la ràdio. Això continua a 8 i 22 minuts. Ara amb el Bad Bunny, sona Baile Inolvidable. Molt bon dimecres a tothom.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 9:15. Els grans incendis de Vila i Madrid han evolucionat favorablement. 24.000 persones evacuades han pogut tornar a casa i per a 20.000 més s'ha aixecat l'ordre de confinament. Ara bé, esperen que els pròxims dies siguin complexos perquè pujaran les temperatures, baixarà la humitat i hi haurà ràfegues de vent, situacions que no són favorables per a l'extinció. I al Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1 ha causat la mort d'almenys 13 persones. El balanç l'ha fet públic aquesta matinada la primera ministra japonesa Sanae Takaishi, que qualifica de carrera contra el rellotge les operacions dels equips de rescat per buscar més supervivents entre els edificis esfondrats. L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades. Els esports. Joan Laporta no podrà acompanyar l'equip a l'Estates d'Anglaterra. El president Blaugrana ha explicat que es recupera d'una arrítmia que el va obligar a ingressar a l'Hospital de Barcelona, però que la patologia ha estat revertida. Mentrestant, ahir va ser el segon dia d'entrenament del Barça al Sant George Park, on el conjunt entrena la pretemporada i preparen el primer amistós que juga divendres.
1: Especial informatiu.
2: La Generalitat ha aprovat els pressupostos del 2026 que reforcen els recursos destinats als serveis públics, l'habitatge i la inversió. Els comptes preveuen actuacions en àmbits com la salut, l'educació, els serveis socials, el transport i les infraestructures, així com mesures per facilitar l'accés a l'habitatge. També inclouen inversions i recursos destinats a donar resposta a les necessitats del territori i millorar els serveis adreçats a la ciutadania. D'altra banda, la Filmoteca de Catalunya presenta la programació d'estiu i tardor amb una àmplia oferta de projeccions, cicles i activitats per apropar el cinema a tots els públics. La nova temporada combina la recuperació de grans clàssics amb propostes de cinema contemporani, exposicions i sessions especials que permeten descobrir noves mirades sobre el patrimoni audiovisual. Una programació pensada per fomentar el coneixement i la difusió de la cultura cinematogràfica.
0: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. A Opositem Junts tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral... T'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 euros de descompte amb el codi Flash10.
1: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.
3: Aló?
4: Hola,

0: amb més reggaeton old school, jo crec que de la història, gairebé. Però un d'ells, el top 3 segur que el ficaríem, Això es diu Travessures. Hola, bebé. Què passa?
1: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres.

0: Es diu 2AM, és la del Sebastián Yatra i l'Abad Yal. Quina bona col·laboració que van fer ara fa unes quantes temporades. Som al Flash Matí d'estiu. Bon dia a tothom. Jan Ponsa, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Héctor. Doncs mira, la veritat és que bastant despert.
0: Doncs és un...
1: És un què?
0: És molt bona senyal, això, exacte.
1: El senyal que esperaves.
0: 8:41 minuts exactament ara mateix d'aquest dimecres. Avui sortegem entrades per PortAventura, eh? La pregunta, Jan, és la següent, per si t'animes tu també. Quina excusa posaríeu per saltar-vos la cua a PortAventura? Alguna idea?
1: Ai...
0: No, eh?
1: Sí, i tant.
0: Doncs però pensa-te-la, mentrestant repassem alguna d'aquestes al WhatsApp.
2: Bon dia a tothom, com estem? Plaixeros, tot bé? Vinga.
0: Vámonos.
2: La meva excusa seria disfressar-me de manteniment i anar per totes les atraccions dient que tinc que provar l'atracció.
0: Clar,
2: i res. Ficant-li una miqueta de morro, no? Vinga, adéu.
0: Adéu. Penya està fatal. Vinga, morro aquí, 628-06-05-13. Quina excusa posaria?
3: Bona tarda, Flash. Soc
0: bona tarda,
3: la novel·la i el truc.
0: Bon dia, Sara.
3: Doncs jo el que faria seria... Ei, perdona, que tinc a la família davant, que se m'ha escapat la nena, que se m'ha escapat la nena. I així intentar mirar d'avançar tot el que pugui.
0: Molt bé.
3: Vinga, a veure si sort avui i em toquen aquestes entradetes. Molt vinga, bé, que vagi bé.
0: Adéu, bona tarda, diu, eh?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Vinga, va, Jan, tu què faries?
1: Jo faria una mica aquesta última, també, eh? Sí. Tinc els meus amics allà davant, he anat un moment al lavabo i tal, no sé què.
0: Ja, si cola, cola...
1: Si vas sol, jo crec que cola.
0: Sí, és veritat.
1: Si vas en grup, ja estàs supercombinat.
0: No. També cada excusa té la seva particular posada en marxa, no?
1: Exacte.
0: Posada en pràctica, molt bé.
1: Exacte.
0: Podeu dir la vostra. Tenim entrades per PortAventura. Hem de parlar del temps, també, Jan. Avui què?
1: Doncs mira, més calor avui, Héctor. Avui les temperatures tornaran a pujar amb ganes a bona part de Catalunya, en el que estem davant de lo que serà la quarta onada de calor de la temporada. Això es diu ràpid, però déu-n'hi-do.
0: Ja.
1: Màximes avui de 40 graus al Pla, Lleida 36 a bona part de les comarques interiors. En un dia no hem marcat pel sol, amb alguns núvols aquest matí entre Tarragona i Barcelona, bona a primera línia litoral, i a la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu, que no haurien de deixar ruixats, com a molt alguna gota, a punts del Ripollès. Però vaja, novament, la calor, la protagonista del dia.
0: Molt bé, per variar una miqueta,
1: per variar, exacte.
0: Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: Anem als Alfacs, al Montsià, amb 26 graus i mig, a Sabadell amb 21 graus, a Pujal, a l'Anoia, amb 23, i acabem al Baix Ebre, al Dover, amb 23 graus.
0: Molt bé, Jan, fins aquí una horeta.
1: Fins ara!
0: Fins ara!
4: El matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10. Flash Matí d'estiu.
0: Ara amb Jay Wheeler. Ja,

Ha sigut Baby Hello, la col·laboració del Rau Alejandro al costat de Bizarrap, una cançó que van treure justament el mateix dia que la Bizarrap Music Sessions 56, aquell parell, però aquesta al final va acabar funcionant millor. Hello a tothom, bon dia, bon dimecres, 29 de juliol, s'apropa la data, s'apropa el Brunch Electronic Festival d'aquest proper mes d'agost, del 7 al 9 d'agost. Al Parc del Fòrum de Barcelona, 3 dies non-stop, més de 90 artistes, 6 escenaris, una celebració a l'aire lliure, Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kai Trenada, Eric Brits i molts més. I a més també aquest any amb les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona, Input, Upload, L'Aterratge i Nàcar Club. Brunch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Flash FM és l'emissora oficial. Entrades a brunchelectronicfestival.com. Som al Flash Matí d'estiu. Sona Flash i Ice Cream, 31 Fam, Dorayakis. Molt bon dia, vinga.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Matides, tio. A Flash FM.
2: Carinyo, ja sóc a casa.
3: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
2: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
4: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
5: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
6: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
7: Que els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Ho sabem. Arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
9: Tinto de verano, Don Simón.

0: formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Atenció, perquè les entrades volen. L'1 d'agost, Roses acull el festival més gran de la Costa Brava. I tu no te'l pots perdre. 14 hores sense parar, de les 4 de la tarda a les 6 del matí, en un recinte open air amb 4 escenaris i música per tots els nivells. Que qui hi haurà? Doncs Mike Towers, JC Reyes, Winson, Baswell, Bastis, Masia i molts més. Milers de persones ja ho tenen clar i les últimes entrades estan a punt d'esgotar-se. Així que espavila't i compra la teva a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. El Consell de Ministres ha aprovat un indult parcial per Laura Borràs, que s'estalviarà entrar a la presó. L'expresidenta del Parlament tenia una condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documentant. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també incloïa 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros. D'altra banda, les condicions meteorològiques no han ajudat en les tasques d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó aquest dimarts, que van més endarrerides del previst. A més, també s'han detectat algunes revifalles, punts calents i columnes de fum que han fet prendre la decisió de tancar totalment els accessos als municipis evacuats, és a dir, no deixar passar ningú, tampoc per causes excepcionals. I els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que aquest dimarts hauria assassinat la seva parella de 24 anys en un pis de Barcelona, al districte de Sant Martí. La policia investiga l'homicidi d'ahir al vespre com un crim masclista. Segons La Vanguardia, l'assassí va cometre el crim davant dels dos fills que tenien en comú, de 4 i 8 anys. L'home es va escapar, però aquesta nit els Mossos l'han pogut atrapar, tal com han confirmat minuts abans de les 7 del matí. Els esports. Joan Laporta no podrà acompanyar l'equip a l'Estadi d'Anglaterra. El president blaugrana ha explicat que recupera d'una arrítmia que el va obligar a ingressar a l'Hospital de Barcelona. Laporta ha dit també que aquesta patologia ha estat revertida i que el cor ja li batega com toca. Mentrestant, ahir va ser el segon dia d'entrenament del Barça al St. George Park, on el conjunt entrena la pretemporada i prepara el primer amistós, que serà divendres contra el Birmingham City.
0: Sona el Mega Crack. Flash FM.
2: La que manda.

0: pero que muy poquito a poco, ¿eh? Rayos de Sol, es al remix. José de Rico, Henry Méndez, Juan Magán, Chino y Nacho, Víctor Magán a la producción. De la cançó que és el mega crack aquesta setmana, Flash FM, bien dorada y morena. Temazo, per engegar nova hora de ritme, nova hora del Flash matí d'estiu. Què tal, com esteu? Aquí l'Ortega. Escolta, un plaer acompanyar-vos també a l'estiu, perquè hi ha molta gent que matina de valent, eh? Que allò de les vacances no ho teniu molt ben dominat, allò, eh? Lo de les vacaciones, te la sabes o no, eh? Te la sabes o no? Escolta, va, que demà tenim festeta a la Ràpita. Demà, Flash on Tour, a terra, a la Ràpita, per la seva festa major. Demà, eh? Demà dijous, sí, correcte, dijous. I divendres vindrem aquí d'Empalme, cap problema, eh? Dijous 30, demà, us esperem a la Zona Jove, a l'antiga llotja de peix, festa major de la Ràpita, amb els de Flash FM, Sergi Domena, Jaume Riu, també estarà Alemany, qui us parla, Héctor Ortega. No hi falteu!
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Sona Bad Bunny. Engeguem així aquesta nova hora. 9 i 5 minuts del dimecres 29 de juliol amb el Benito. Aquesta és de Vi Tirar Más Fotos. Bon dia, va. Otros 11.

0: de todo, ¿eh? Estaba el tío enamoradíssim perdut. Aïssa, RVFV, Kremli, els tres artistes darrere d'aquesta cançó que es diu precisament Muchacha. Som al Flash Matí d'estiu. Avui us estem regalant entrades perquè aneu a PortAventura. Entrades dobles per PortAventura Wall a canvi de la següent, de la resposta de la següent pregunta, eh? Quina excusa posaríeu per saltar-vos una de les cues de PortAventura?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Excuses per saltar-vos la cua. De seguida repassem alguna.

0: sol.
1: Apunta't la primera de les dates d'aquest vespreig. Serà aquest mateix diumenge, 2 d'agost, a partir de les 6 de la tarda a la Daurada de Vilanova i la Geltrú. Apunteu-vos la data, 2 d'agost, aquest mateix diumenge, la Daurada Vilanova i la Geltrú. Vine a viure l'experiència de l'estiu del Rompo amb tast de rom cremat. Rom cremat i una selecció de còctels d'autor. És el vespreig de Ron Pujol. Flash FM és l'emissora oficial.
2: Flash Matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
5: Dijous 30 de juliol, Closing Party amb David Olear, Joyce i Ángel de Andrés. No et perdis a un dels DJs i productors amb més recorregut musical. De 5 a 10 hits musicals, el millor ambient i una última tarda que promet ser memorable.
4: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
6: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost, gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies de festa per tothom. T'esperem a Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al Pil Pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
9: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

0: No tiene sentido, no tiene sentido. És el títol d'aquesta cançó del BL en solitari. Aquest tio de Barranquilla, el mateix lloc de procedència que la Shakira. Així com a dada curiosa d'avui, Són les 9 i 25 minuts ara mateix d'aquest matí de dimecres 29 de juliol. Avui, al Flaix Matí d'Estiu, us regalem entrades perquè aneu a PortAventura per la cara. PortAventura World. Si en voleu una, ens heu d'explicar quina excusa posaríeu vosaltres a la cua d'alguna de les atraccions per colar-vos, per saltar-vos aquesta cua. Estem agafant idees avui aquí al Flaix Matí d'Estiu, saps o no?
1: Bon dia, Flaix.
0: Hola.
1: Jo li diria que som policia secreta, que estem en una investigació molt important i que hi ha gent perillosa allà davant i que, clar, si no, la gent no es podrà muntar a l'atracció. Llavors, que tenim que passar sí o sí. És per seguretat ciutadana i això va a missa a tu.
0: Sí, home, sí, el que tu diguis. Vaya pel·lícula t'has muntat, tio. Ara, dic una cosa, jo crec que sí, és efectiu això que acabes d'explicar, Una altra.
2: Bon dia, flaixeros. Doncs jo, si em tingués que colar a la cua, començaria a dir, perdona, perdona, és que tinc moltes ganes d'entrar, perdona, perdona, passo, gràcies. Sí. I penso que així em deixarien passar. Què creieu?
0: Doncs també, també, també, molt bé. Estem pillant avui molt bones idees aquí, WhatsApps al 628-060513. És el número de cada dia del Flaix Matí d'Estiu. Hola.
3: Bon dia.
0: Ei.
3: Doncs l'excusa que jo ficaria és... Ai, perdoneu, és que és la meva despedida de soltera i les meves amigues m'han dit que la prova és pujar davant de tothom. Me deixeu passar, sisplau. Mireu, les meves amigues estan allà. És una prova. I cap dins. Cap dins.
0: A
3: vegades les despedides de soltera tot s'hi val, no?
0: És veritat.
3: Vinga, una abraçada i que tingueu tots molt bon dia.
0: Igualment, gràcies.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: També estic llegint per aquí, diuen bon dia, la millor excusa per saltar-se la cua. Soc l'inspectora oficial de cues, estic comprovant que estigueu ben ordenats. Si us dius mig serio, segur que et pots colar per la cara, tota la raó del món, Però digueu la vostra, aviam qui s'emporta avui aquestes entrades dobles per PortAventura. Gratis, gràcies al Flaix Matí d'Estiu.
4: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flaix Matí d'Estiu.
0: Camí a 9:45 amb sopa de cabra, amb la remescla de Mon DJ i de la Su, del Camins, Somnis i Proveses. Molt bon dimecres!

0: sols.
1: A jubilamostucotxe.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucotxe.com patrocina aquest espai.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són 9:45. Els grans incendis de Vila i Madrid han evolucionat favorablement. Durant la jornada de dimarts, 24.000 persones evacuades han pogut tornar a casa i per a 20.000 més s'ha aixecat l'ordre de confinament. Ara bé, esperen que els pròxims dies siguin complexos perquè pujaran les temperatures, baixarà la humitat i hi haurà ràfegues de vent, situacions que no són favorables per a l'extinció. D'altra banda, Pedro Sánchez ha tancat aquest dimarts el curs polític amb el tradicional balanç en roda de premsa. Sánchez ha celebrat l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a l'amnistia i ha defensat Zapatero, la seva dona i el seu germà. A més, el president espanyol ha assegurat que acabarà la legislatura per continuar amb l'agenda reformista i s'ha mostrat convençut que aprovarà els pressupostos. I al Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1 ha causat la mort d'almenys 13 persones. El balanç l'ha fet públic aquesta matinada la primera ministra japonesa Sanae Takaishi, que ha qualificat de carrera contrarrellotge les operacions dels equips de rescat per buscar més supervivents entre els edificis esfondrats. L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades. Els esports. Joan Laporta no podrà acompanyar l'equip a l'Estage d'Anglaterra. El president blaugrana ha explicat que es recupera d'una arrítmia que el va obligar a ingressar a l'Hospital de Barcelona, però que la patologia ha estat revertida. Mentrestant, ahir va ser el segon dia d'entrenament del Barça al St. George Park, on el conjunt entrena la pretemporada i preparen el primer amistós que jugarà divendres.
1: Jubilamostucotxe.com ha patrocinat aquest espai. Et vols vendre el cotxe? A jubilamostucotxe.com ho tens molt fàcil. Comprem i taxem tot tipus de cotxes, al moment, tant si és vell o clàssic. Un procés ràpid, senzill i sense complicacions. Ens encarreguem de tot. Deixa de perdre el temps i entra a jubilamostucotxe.com i demana ja la teva cita. Jubilamostucotxe.com.
2: Flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.

Bad Bunny Baby, acompanyat de l'Arcàngel. Un gusto, un placer, es van presentant. És penya educada, aquests, eh? Es diu La Jumba, l'escolteu al Flash Matí d'estiu d'aquest dimecres. Molt bon dia. Si pel que sigui ara connecteu amb nosaltres, som el despertador més potent, el més musical de tota la ràdio i estem en moda estiu, eh? Aquí no us abandonem mai. Sona Choque!

0: Una història inacabada d'amor, del Quevedo, que va tenir, doncs, aquella amiga que va marxar a la USA, i l'USA a su merced. I aquí ens ho explica Colúmbia. Som al Flash Matí d'estiu. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: Sapigueu que el Jan agafa vacances divendres, El Jan té unes ganes de pirar de vacances que no se les aguanta.
1: Ja te digo, i no és perquè no m'agradi la meva feina, sinó perquè és molt monòtona últimament. I saps per què és monòtona?
0: Bueno, perquè fa molta calor.
1: Perquè precisament fa 2 mesos que parlem exactament del mateix.
0: Ja,
1: de calor dia rere dia, donades de calor. De fet, aquesta setmana, atenció a tota l'audiència,
0: sí,
1: els més dels 100.000 oients que hi ha ara mateix, anem a per la quarta onada de calor de la temporada d'estiu,
0: O sigui, encara no la tenim, però la tenim a tocar.
1: Bueno, ja, avui és el primer dia, podríem arribar.
0: Avui?
1: Sí. Avui ja arribarem als 40 graus a dins del... a l'interior del Pla de Lleida.
0: Molt bé.
1: 36-37 graus a punts de les comarques interiors. Per tant, avui toca suar. Aquell dia és d'aquell dia d'obrir el ventilador a la marxa 3, Més enllà d'aquesta calor, ens espera un dia força assolellat, amb bastant sol. A la tarda tindrem alguns núvols que creixeran a punts del Pirineu. Poca cosa, com a molt. Si veieu alguna gota a punts del Ripollès, feu una foto i me l'envieu, perquè serà el fenomen del dia.
0: Sort a la vida,
1: Exacte, i els propers dies, més calor.
0: Més calor.
1: I fins estarem quan? Pendents, fins quan? Fins a l'infinit i més enllà.
0: Bé.
1: Estarem pendents també del temps del dia 12 d'agost, quan és l'eclipsi total a Catalunya.
0: Ja, tio.
1: Intentarem començar a fer un avanç de què pot passar a partir de demà, Farem volar coloms.
0: Que guapo.
1: T'imagines que hi ha núvols?
0: Sí, quins nervis, tio. No, espero que no. Per favor, Jan, fes el que puguis, tio.
1: Ja
0: perquè no hi hagi núvols. A veure, temperatures, va.
1: Anem a la capital de la Garrotxa, Olot, amb 20 graus, amb posta 24, Sabadell 23 i Barcelona 26 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, fins demà.
1: Fins demà.

tantes vegades perquè és del 2012, És el Juan Magán que col·laborava amb el DCS amb aquesta que es diu Angelito Sin Alas, un himne que segur que us fa doncs, anar enrere alguna nit de discoteca, us porta records d'alguna persona, vés a saber, vés a saber. Sona Flash FM, el flash matí d'estiu d'aquest dimecres, 3:15 de 10. Ara, Màquina Time, vinga.

0: matines, tio. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Camprodon, del 31 de juliol a l'1 d'agost, hi arriba una nova edició del Festival Microclima. També del 31 de juliol al 2 d'agost, a Cunit s'hi celebra el Cunit Music Festival. A Calella, el Festival NEC porta dos grans concerts, Judith Nederman el 31 de juliol i Andrea Motis el 7 d'agost. A Tarragona, l'1 d'agost, la Tarraco Arena acull el concert de Pablo Alborán. I a Sant Feliu de Guíxols, dins del Festival Porta Ferrada, el 6 d'agost hi actua el Petit de Calarim. Per acabar, del 7 al 9 d'agost, el Parc del Fòrum de Barcelona acull una nova edició del Branch Electrònic Festival. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Atenció, perquè les entrades volen. L'1 d'agost, Roses acull el festival més gran de la Costa Brava. I tu no te'l pots perdre. 14 hores sense parar, de les 4 de la tarda a les 6 del matí, en un recinte open air amb 4 escenaris i música per tots els nivells. Que qui hi haurà? Doncs Mike Tower, JC Reyes, Winson, Aswell, Bastis, Masia i molts més. Milers de persones ja ho tenen clar i les últimes entrades estan a punt d'esgotar-se. Així que espavila't i compra la teva a Mediterrània Festival.es. Flash FM, emissora oficial.
6: T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona, Amimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Amimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, a Flash FM.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
8: Flash Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

del Baifo, que estan ara mateix al capdamunt de moltíssimes llistes, també de la nostra, de Flash FM. Va ser el número 1 durant tot un mes seguit. I ara el número 1 li va prendre el Golpito. Vull dir que al final tot queda a casa del Quevedo, eh? Tot queda a les Canàries. Són pràcticament les 10 del matí d'aquest dimecres 29 de juliol. Vinga, va, bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. El Consell de Ministres ha aprovat un indult parcial per Laura Borràs, que s'estalviarà entrar a la presó. L'expresidenta del Parlament tenia una condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documental. La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya incluïa també 13 anys d'inhabilitació i una multa de 36.000 euros. D'altra banda, les condicions meteorològiques no han ajudat en les tasques d'extinció de l'incendi de la Vall d'Uixó aquest dimarts, que van més endarrerides del previst. A més, també s'han detectat algunes revifalles, punts calents i columnes de fum que han fet prendre la decisió de tancar totalment els accessos als municipis evacuats, és a dir, no deixar passar ningú tampoc per causes excepcionals. I els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que aquest dimarts hauria assassinat la seva parella de 24 anys en un pis de Barcelona al districte de Sant Martí. La policia investiga l'homicidi d'ahir al vespre com un crim masclista. Segons La Vanguardia, l'assassí va cometre el crim davant dels dos fills que tenien en comú, de 4 i 8 anys. L'home es va escapar, però aquesta nit els Mossos l'han pogut atrapar, tal com han confirmat minuts abans de les 7 del matí. Els esports. Joan Laporta no podrà acompanyar l'equip a l'Estats d'Anglaterra. El president blaugrana ha explicat que es recupera d'una arrítmia que el va obligar a ingressar a l'Hospital de Barcelona. Laporta també ha dit que aquesta patologia ha estat revertida i que el cor ja li batega com toca. Mentrestant, ahir va ser el segon dia d'entrenament del Barça al St. George Park, on el conjunt entrena la pretemporada i prepara el primer amistós, que serà divendres.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash!
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: El Golpito, aquesta sí, és el número 1 de Flash FM. Podeu seguir votant per aquesta cançó o per la que més us moli a través de flashfm.cat. A l'apartat del calibre 45, allà teniu les 45 opcions de la nostra particular llista. Vinga, va, les 10 i 5 minuts ara mateix. Allà també el que teniu és l'apartat agenda, si voleu consultar les dates i ubicacions de les properes festes Flash FM. Jo ho faria, eh? Així no us en perdeu ni una, saps què vull dir? Vinga, va, que tenim preparada per aquí a la Shakira.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Què tal? Gràcies per ser-hi, va. Dai, dai.

Boy del BL. S'anomena Vagabundo. I avui l'escolteu de nou a Flash FM, la del ritme. Ara amb el Farruko, que també té cançó per aquest estiu, acompanyat de Gracie i amb l'Steve Aoki, Ya pa' qué. Ya pa' qué.

0: Un 8.
1: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
2: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
1: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'Avinguda de la Borda Nova. Vine, animals equips.
2: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a vigilapandorra.com.
3: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
4: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
5: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
4: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
6: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
7: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
9: Hola, té en Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon.
10: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM. 86 22 88.
11: Departament comercial del grup Flash Andorra.
12: A Flash FM tenim el poder del ritme.
13: Flash!
12: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
13: Flash!
12: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.

El lloro perquè han sabut trobar la fórmula adequada, la fórmula secreta per fer un dels temazos, segur, era aquest estiu del 2026. Ana Mena, Lola Índigo, Patitoa. I riu. Quin riure, eh? Va, que estem immersos ja en aquesta quarta onada de calor. Déu-n'hi-do, eh? Aneu per l'ombra, hidrateu-vos i sobretot escolteu al llarg de l'estiu l'emissora del ritme Flash FM. Així, doncs mira, escoltareu cançons com per exemple aquesta, del Gordo, Loco Loco.

Segur que la canta aquest mateix dissabte al Mediterrània Festival. Ja sabeu que Flash FM és l'emissora oficial del macrofestival d'aquest estiu a la Costa Brava. Aquest mateix dissabte, Mediterrània Festival a Roses. Aquest 1 d'agost estarà actuant Mike Towers en un dels quatre escenaris del Mediterrània. En concret, a l'escenari Vibra, al costat del JC Reyes, de l'URL, Sil Kammer, molts disjockeys. Estarem allà fent una miqueta l'escalfament. També els de Flash FM, en Domènec, us parla l'Ortega. I això, doncs, són quatre escenaris, eh? Us podeu acabar d'informar a través de les seves xarxes i us podeu fer amb una de les últimes entrades que ara mateix estan posant a la venda, eh? Compreu ara mateix una de les últimes entrades pel Mediterrània Festival Ponés. No us quedeu fora. Flash FM és l'emissora oficial. I això continua, evidentment, camí a 2:15 en aquest cas, amb el Cano i Justin Quiles. Sona Olvidar-nos de tot.

d'artistes que més enllà de la música també són col·legues, eh? La Lola Índigo i el Quevedo junts van crear fa 3 temporades aquest El Tonto. Però per tonto aquell mosquit que no para a la nit i us toca els nassos cada nit d'estiu. Doncs escolta, aquests consells els dona Afterbite. Si surts al vespre, és preferible que portis roba clara i una mica ampla. Els colors foscos i la suor els atrauen molt més. Sabies o no, això? Què més? També sapigueu que els mosquits tigre acostumen a picar de dia, sobretot en cames i turmells. Per tant, no et confiïs només perquè sigui, jo què sé, d'hora pel matí, d'acord? Aquests només són 2 de molts i molts consells que donen els d'Afterbite. Això és el que pots fer per reduir les picades de mosquit, però si tot i així aconsegueixen picar-te, tingues a mà Afterbite i Repelbite, d'acord? La millor solució contra les picades d'insecte. Escolteu Flash FM, què tal, com esteu? Dimecres 29 de juliol del 26. Anem a fer sonar una altra de les més recents de Mike Towers. Aquesta és Una de Mas.

Aquesta va ser de les primeres que vam ballar a les discoteques després de la pandèmia, després del confinament, poca broma. La de Jaco amb la Noel, Ley Seca, Flash FM. Flash. A la del ritme, ara amb Blackout, Emilia, Tini, Niki, Nicole. Molt bon dia, vinga.

0: temporades estava soltera i ben feliç de la seva situació sentimental. Desconeixem si hi ha hagut algun tipus de canvi oficial o no, eh? Ens fa falta la cançó de l'actualització, eh? Com el Windows. Shakira, soltera, a Flash FM. Què tal?
1: Se pasa rico, soltera.
0: Se pasa rico en aquest estiu amb Flash FM, la del ritme. De seguida, Quevedo i Bizarrap, la del Quédate. Abans, Ugel, Jamaica, bam, bam. Bam, bam.

0: Poquito a poco, Rayos de Sol és el remix d'aquesta versió. És la més recent del temazo de la història, del mític Rayos de Sol, del José de Rico, Henry Méndez, en aquest cas, amb el Juan Magán, amb Chino i Nacho, amb el Lucra, si no m'equivoco, i Víctor Magán també a la producció, i a més és el mega crack aquesta setmana, Flash FM, a poca broma amb aquesta cançó, que segur que l'escoltareu, i molt aquest estiu del 2026. Rayos de Sol, tumbados en l'arena. Què tal, com esteu? Bon dia, Estem engegant nova hora, 11 i 3 minuts, aquí l'Ortega. Recordar-vos que demà xalarem i ben fort, amb el Flash on Tour a la Ràpita. Demà per la festa major de la Ràpita us hem preparat una nit superguapa a la Xala Jove, A la Zona Jove, l'antiga llotja de peix de la Ràpita. Demà és el dia de la festa Flash FM. Amb en Domena, amb el Jaume Riu, alemany, i qui us parla, l'Héctor Ortega. Tenim moltes ganes d'agafar la flaixineta, I anar cap allà amb les samarretes de Flash FM i, evidentment, amb tot el ritme que caracteritza aquesta ràdio, Demà, a la Zona Jove de la Ràpita, festa Flash FM, Flash on Tour. Ens hi posarem cap allà a les dues de la matinada, potser un pèl abans. Ho dic per si voleu fer allà els vostres càlculs de parquineo i aquesta història, vale?
1: A Flash FM, Héctor Ortega.
0: Bueno, posem en marxa nova hora, no? Què us sembla? A Maïssa, RUFV, Kremli. Aquesta és Muchacha.

Manas Farelo, eh? A Flash FM. De seguida amb Bad Bunny, Ryan Castro o Omar Kurz, que és a l'Alprota. Amb en Llengo Flow, Forever Tugantel. Flash FM.

0: poder del ritme. Atenció, perquè les entrades volen. L'1 d'agost, Roses acull el festival més gran de la Costa Brava. I tu no te'l pots perdre. 14 hores sense parar, de les 4 de la tarda a les 6 del matí, en un recinte open air amb 4 escenaris i música per tots els nivells. Que qui hi haurà? Doncs Mike Tower, JC Reyes, Winson, Aswell, Bastis, Masia i molts més. Milers de persones ja ho tenen clar i les últimes entrades estan a punt d'esgotar-se. Així que espavila't i compra la teva a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra Flash FM 93.8.
1: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i agafar el bon dia.
2: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes. El diari més llegit al país.

0: i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
1: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
6: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

Flash FM, la Camana. Això és Flash FM, la ràdio dance líder.

que li mola passar-s'ho d'allò més bé a les festes. Es nota que sempre té la seva cara allà, la disfrutant, eh? Ugel, en aquest cas, des del seu àlbum 21, que va publicar fa unes quantes setmanes, acabeu d'escoltar el que va ser el primer single, Moving to the Sun, a Flash FM, on si no... A la ràdio, a la qual tenim preparat per sonar un mític tema de Sech i Jayco, 911 Remix, abans, incorporació recent aquí... d'un artista doncs, que no teníem molt ubicada fins ara, eh? És Elena Rose, en aquest cas amb el Turizo. Aquesta es diu La Semana. Bon dia. Vamos.

Aquest és el Mike Towers, aquesta es diu Lala, i segurament la canti aquest mateix dissabte 1 d'agost a Roses, perquè Mike Towers és el cap de cartell amb majúscules del macrofestival del qual som l'emissora oficial, Mediterrània Festival. Aquest dissabte 1 d'agost a Roses, Mike Towers hi serà, eh? Sonava Lala. I ara arriba el Benito, Bad Bunny, un altre, què tal, eh? Està imparable, en aquest cas, amb el seu perreo. Eo!

fantasies, les fantasies del Rau Alejandro i del Farruko. L'any 2019 ens explicaven aquí tot el que els hi passava pel cap, probablement, doncs, pujat de to. L'escolteu a Flash FM, ara des del Baifo amb el Quevedo de nou, en aquest cas amb l'Elvis Crespo. Sona la graciosa.

Es diu Peligrosa, és una de les seves cançons en solitari, després del Gata Only, per exemple. Tema del 2024, avui de nou a Flash FM. A l'emissora del ritme, va, camí del migdia d'aquest dimecres 29 de juliol. Arriba Shakira al costat

0: Aquesta és, diria, la cançó que més ha sonat del Turizo a l'antena de Flash FM. Ficaria les mans al foc, eh? La bachata de l'any 2022, que avui la recuperem per apropar-nos perillosament al punt del migdia, a les 12, moment de fer un canvi de lloro. Tenim preparat aquí l'Armand Maravall, eh? Flash. Armand Maravall, digues alguna cosa pel micro. Preparat o no?
1: Hola, hola, preparadíssim, sí.
0: Vale, confirmats. Doncs sí, s'hi posa a partir de les 12, cap problema, va.
2: En directe, Héctor Ortega.
3: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Aquí el tema és no parar de fotre ritme del vol les 24 hores del dia, eh? Per meva, demà més, a partir de les 7 del matí, en un nou flash matí d'estiu, més entrades per PortAventura i tota aquesta història. Ara m'ho vaig jo, el francès, amb aquesta maladie.

0: Coita que bé, eh? Són el Quevedo al costat de Nueva Línia inaugurant aquesta missa de 12 que tenim muntada aquí a Flash FM, que es diu El poder del ritme, i que prossegueix després del Flash matí d'estiu, clar que sí. Bon dia, família, eh? Vinga, vamos allà. This is Flash FM. Què tal, com esteu, flasheros, flasheres? Què, com heu començat el dimecres? Suposo que bé, amb ànims, amb ritme, al costat de l'Héctor Ortega. Jo sóc el Maravalla i us acompanyaré fins a les 5 de la tarda. Tenim 5 hores per endavant. Llavors, el plan és una mica el de sempre. Ja sabeu, bon rotllo, bon ritme i endavant.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vamos a darle, de moment, amb el de Lejitos Remix.

Aquí teniu el veneçolà Danny Ocean amb el seu gran hit que es diu Me Rehuso. Segurament no podríem qualificar-lo de One Hit Wonder perquè el tio més o menys doncs, ha anat traient alguna coseta. Cada any ens apareix al nostre radar d'aquí de Flash FM alguna cançoneta que va traient, però vaja, sens dubte, el gran èxit de la seva carrera musical ja molt llarga és aquest Me Rehuso de fa 8 anys. L'hem punxat aquí a Flash FM al poder del ritme, just abans de Manuel Turizo i Capo, i també de Rels B, amb el Tuba Sin.

0: un 8.
1: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
2: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
1: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'Avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
2: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
3: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, Els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies de festa per tothom. T'esperem a Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Som únics. El ritme el marca Flash FM.

segur que d'aquí a molts anys la gent recordarà el Mundial 2026 per coses com, per exemple, no sé, el gol de Ferran Torres a la final, l'èpica de Cabo Verde, Curaçao, també. Nosaltres aquí a Flash FM el recordarem com el Mundial de la Shakira i el Burna Boy i aquest fantàstic Dai Dai. Quan sonen, quan falten 5 minutets per arribar a quarts d'una del migdia, doncs en aquest dimecres que tenim muntat amb la idea de sempre, amb molt de ritme per vosaltres. El proper en sonar, ja el teniu per aquí. JC Reyes, baixant una mica les revolucions amb això que es diu Loquita. Loquita.

aquí estem, ens pilleu just ballant-la, com si fóssim aquells stickers de WhatsApp, que si l'Shrek o que si qualsevol personatge d'aquests ballant-los, que aquests canvies als teus col·legues quan estàs de bon rotllo. És el manual de la Noel AA, sonant en directe a Flash FM. Quan passa un minut de quart de dues, d'aquí no res, Floyd Menor i Cris MJ. Abans, un tio que està per casa nostra aquests dies. És el Mike Towers, que l'altre dia estava actuant al Parc del Fòrum, al Xer Festival. Aquest cap de setmana també el tindrem com a cap de cartell al Mediterrània, per tant, jo suposo que estarà per aquí. No haurà marxat gaire lluny, no? Igual està per una platja de la Costa Brava, o en un beach club de Castelldefels, o està passejant per Passeig de Gràcia, que us el trobeu.

Des que la va publicar l'Omar Kurz, s'ha convertit en un dels imprescindibles aquest estiu 2026, el Coco, un tema que sona en moltes festes i festivals, com per exemple, bueno, no crec, em sorprendria molt que sonés, el Brunch Electronic Festival d'aquest 2026, que està a punt d'arribar ja, perquè són, ja saps, 3 dies non-stop de música electrònica al Parc del Fòrum, amb més de 90 artistes, amb 6 escenaris, tota una celebració a l'aire lliure. Tenim, per exemple, el cartell, Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kate Tranada, Eric Pritz, Seth Troxler, Jeff Mills, Miss Monique, etc. Hi haurà house, hi haurà techno, hi haurà live shows, i un any més també tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona, que són l'Input, l'Upload, la Terratza i Nàcar Club. Brunch Electronic Festival, recuerda su nombre, del 7 al 9 d'agost, amb entrades que pots comprar a brunchelectronicfestival.com. Flash FM, som emissora oficial.

0: Aquí els tens, Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin i el Negrito Ojos Claros, L'Ozuna. Fa 7 anys ja que vam publicar això, però l'època daurada. Això es deia Xina.
1: Yo estaba en la disco perreando.
0: I jo també, maco, jo també. Ja sabeu que aquí a Flash de tant en tant ens agrada tirar una mica enrere en el temps, recuperar temes que són història del reggaeton, del gènere, i que us fan vibrar. La qüestió és mantenir el ritme tota l'estona, i és per això que ara ens anem cap a Xile. Un dels tios més importants en el gènere d'aquell país és el Kid Voodoo, que va col·laborar amb el JC Reyes.

Una vegada més confiant amb el Mike Towers per animar la festa en aquest dimecres aquí a Flash FM. Escoltes el poder del ritme. Suposo que el notes com entra per les orelles i t'activa. Els cinc sentits, anem cap a casa amb els tiets.

0: ara i molt... Ai, ara se m'ha fet curta. La podrien haver fet una mica més llarga. Mira que eren gent a l'estudi. Henry Méndez, José de Rico, Juan Magán, Chino y Nacho, Luke Ra, etcètera, etcètera, etcètera. Per fer aquest Rayos de Sol Remix 2026. This is Flash FM. Amb ell hem començat nova hora. Per què? Doncs perquè és el nostre mega crack de la setmana aquí a Can Ritme, a l'emissora a la que mana, a Flash FM, quan són la una del migdia i tres minutets. Com esteu, família? Com va el dimecres? Espero que bé, espero que bé. Per aquí tot bé, sí, sí.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: No ens podem queixar. Bon ritme, bon rotllo, bona música. Anem amb una mica de Quevedo i això que va com un tro, una cançó frenètica. Es diu Mi Borracho.

Tremendo palazo aquest, Mor, al costat de Jay Cortez. Un tema amb base electrònica, tots dos molt ressentits amb això que es diu Memòries, d'aquesta que li dediques a algú que t'ha fet molt de mal, eh? Talent posada quan passen 10 de la 1. Escoltes el poder del ritme. Va, diu el Bad Bunny que ens porta a Collibé cap a Puerto Rico.

0: buit.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies

0: vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
1: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

0: És el rei, és el número 1 del Latin House, de l'Afro House, com li vulguis dir. És de Marsella, és el Hugel. Amb això que es deia Moving to the Sun, sonant al poder del ritme de Flash FM, just deixant banda a Juan Magán i Omar Montes, amb aquest pelotazo d'aquest any, es diu Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Vinga, va, que hem convertit l'emissora en una festa major, cortesia dels tiets amb el Coti per Coti, el Remix. Quan queden res, 2 minutets per arribar a 2:15 del migdia. Seguim aquí connectats al poder del ritme. Anem amb Tini i Ulises Bueno.

la veritat és que ens alegrem moltíssim de l'èxit del Quevedo i del seu nou disco, El Baifo, perquè sembla un noi de puta mare, sincerament, el Quevedo, el Pedrito, el Pedro, com li diem aquí, entre col·legues, entre amics. Un tio amb els peus a terra, que cada vegada que veus una entrevista de les seves veus que és un tio amb el cap bastant amoblat, i per tant ens alegrem molt del seu èxit d'això, que es diu La Graciosa. Al costat d'Elvis Crespo sona a Flash On, si no, d'aquí no res, Rau Alejandro, abans una mica de cap-pop.

Tremendo Flow, molt bona col·labo. Lola Índigo al costat de Quevedo, amb això que es diu El Tonto, sonant a Flash FM. Per cert, deixem que canviï un moment el rotllo per complet, perquè hem de parlar d'aquest Brunch Electronic Festival que està al caure ja. És el cap de setmana que ve, 3 dies non-stop d'electrònica al Parc del Fòrum, més de 90 artistes repartits per 6 escenaris, amb Paul Kalkbrenner, Floating Points, Kate Tranada, Eric Pritz, Jeff Mills, etc, etc, amb house, amb techno, amb shows en directe i, a més, amb afterparties oficials que tornen a 4 sales icòniques de Barcelona, que són l'Input, l'Upload, la Terrazza i Nàcar. Brunch Electronic Festival, cada setmana que ve, ja et dic, del 7 al 9 d'agost. Trobaràs les teves entrades a brunchelectronicfestival.com.

Actualment es troba al lloc número 6 de la nostra llista del calibre 45, és el de Lejitos Remix, un dels temes més calents, més importants d'aquest estiu 2026. Ja sabeu que podeu entrar a flashfm.cat/calibre45 per votar els vostres temes preferits perquè pugin. Va, que arribarem a les dues i ho farem amb una bachata. Concretament la del Manuel Turizo.

0: una vegada més el Baifo, el Chiquillo, el Caprichoso, el Quevedo, al costat de Nueva Línia amb el nostre número 1.
1: Vale.
0: Es diu Al Golpito. This is Flash FM. I l'hem fet servir per començar nova hora. Què tal, com esteu, família? Aquí està, tota la colla passigolla connectada, com sempre, a l'emissora del ritme, a la Camana, la que t'acompanya de la maneta en aquest migdia de dimecres 29 de juliol del 2026. Com esteu? Esteu bé, no? Ja veig.
2: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí anem, sobrats de ritme, per tant, anem a repartir-lo per vosaltres. A més, ja sabeu que avui, com la resta de dies de la setmana, estem sortejant cosetes. Ara, d'aquí 5 minuts, us explico de què va la cosa. Per tant, que ningú canviï.

clàssic, sí senyor, la Karol G, al costat de la Nicki Minaj, Colòmbia i els Estats Units, amb aquest que es diu Tusa. Un tema refrescant, que per cert, ojo, les orelles, perquè aquest estiu, si vols refrescar-te, ja ho saps, eh? Flash FM i al Caribe Aquatic Park. Va, que estem regalant una entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park de PortAventura World perquè descobreixis Coral Bay, que és la nova zona pirata familiar. Arr! O amb una nova piscina multiaventura que es veu que és única al món, amb molts tobogans i amb la primera water coaster d'Europa. Si vols una entrada doble, avui m'has d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513, 628-06-0513, més igual si és de text o de veu, explicant, doncs això, qui ets i amb qui vindries a la costa, al Caribe Aquatic Park. Amb una mica de sort, les entrades poden ser teves. Caribe Aquatic Park i Flash FM. Aquest estiu, ja ho saps, l'aventura es viu en remull. Espero ja els vostres WhatsApps.

0: 8.
1: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
2: Arriba el tercer gran premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
1: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
2: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
3: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
4: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
5: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
4: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium demora assegurant

0: a la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del Cinquede, la tradició i la modernitat.
2: Flash FM Andorra, 93.8.
3: The most winning,
4: Mr. Worldwide,
3: I am Gino, Omar Courts, El Alfa, Farruko.
5: Bring on, y'all.

un ritme tan xulo. És d'aquelles que, com et pillin, han tornat a la discoteca. I Sònia, aquesta que es diu Una Na Más, del Mike Towers, amb els col·legues, comences a fer una batalla de dancings, d'aviam qui balla millor, eh? El que es tira al terra fent el cuc, el que es mou com un robot, el que la perrea abajo está al suelo. Això es pot ballar de qualsevol manera. Qualsevol és bona, qualsevol és lícita, mentre escoltes Flash FM, clar que sí, vinga. Queden 6 per arribar a 3:15 de la tarda. Anem amb Bizarrap i Daddy Yankee, la sessió número 0.

Ells són el Pep i el Carti, venen de Valls, coneguts artísticament com a Figa Flowers, en aquesta cançó, acompanyats d'aquí, si no, de la Irma Farelo, coneguda artísticament com a Muixca. Això tan guapo que es diu Diable, una de les millors col·laboracions, un dels millors temes de reggaeton que hem tingut aquí a l'escena catalana en els últims anys, sense cap mena de dubte. Què diu la Muixca? Són quarts de 3 de la tarda, preparats ja Sebastián Yatra i Manuel Turizo, abans a Isa i RVFV.

Cara de la Batlla, la Vilassarenca, al costat de Chencho Corleone. Déu-n'hi-do, quin disco. Està plegat de palazos, de temazos. Aquest es diu, això que ja ho coneixes, al costat de Chencho, sí senyor. Un tema que ens apropa cap al cap de setmana, que per cert, hi ha planazos per divendres, per dissabte, i també per diumenge, perquè torna una de les cites més nostres de tot l'estiu, que és el vespreig de Rom Pujol, un vespre per allargar, a més, amb les sessions de l'Héctor Ortega i del Sergi Domena de Flash FM i el showcase de Jules, sempre tot amb el segell de Rom Pujol. Apunta-t'ho aquest diumenge. 2 d'agost, a partir de les 6 de la tarda, li foten canya a la Daurada de Vilanova i la Geltrú, eh? Vine a viure l'experiència de l'estiu dels amics de Rompu, amb tast de rom cremat, amb una selecció de còctels d'autor, bona música, etcètera, etcètera. Bueno, bueno, té molt bona pinta. El vespreig de Rom Pujol, no te'l pots perdre. Flash FM n'és l'emissora oficial. Baby, baby.

0: Bueno, però aquí tenim per aquí, És el J Balvin, el colombià, molt ben acompanyat de Joel i Randy amb aquest tema xulíssim que es diu Bonita. A mi em porta molts bons records aquesta cançó. Segur que a vosaltres també, perquè això ja té uns quants anys. I ara ens porta, bueno, a una època daurada. A mi particularment als meus anys de la uni. D'aquests anys que sortíem cada setmana, mínim un parell o tres de cops. Així hem quedat, així ens hem quedat. Que bueno, estamos para lo que estamos. Anem amb Bad Bunny, des del seu últim disco. Aquesta es diu EO.
1: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche.

0: mundo.
1: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi mundo, ella és mi baby. Unes línies, uns versos que segurament no se li podrien haver ocorregut ni al millor poeta del segle XX de la literatura hispànica, catalana o universal. És el Rusowski, un poeta també en lo seu, un màquina, un gran artista. Aquesta es deia Malibu, des de l'àlbum que va treure l'any passat, l'àlbum de Daisy, precisament. Va, que arribarem a les 3 de la tarda. Ho farem pujant una mica de revolucions amb el David Guetta. I aquest tema xolo, xolo, que es diu Gone, Gone, Gone.

0: Toma ja, tu, què us sembla això? És el nostre mega crack de la setmana, el Rayos de Sol, el remix Henry Méndez i José de Rico, molt ben acompanyats. Hem començat nova hora amb ells. This is Flash FM. Efectivament, família, és dimecres, són les 3 de la tarda i 3 minutets ja. Què tal, com esteu? Com passa això? Escolta, jo m'hi he posat a les 12 i se m'està passant rapidíssim, eh? Això s'està passant volant i això és normal amb el ritme que portem i amb lo bé que ens ho passem aquí a Flash FM, la casa gran del ritme.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: I ens en queda per estona, com a mínim a mi, fins a les 5 de la tarda, que us acompanyaré fins a aquella hora. Anem amb els Flashy Ice Cream i els 31 Fam.
2: Estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com el Barça al Rooney. Sóc un...

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ets dels nostres, Flash FM.

tema refrescant, un tema estiuenc de C. Tangana al costat de Becky G. Bona Colabo, es diu Booty, això refresca com mai, i més avui que estem de sorteig, eh? Ja ho saps, i si no ho saps t'ho explico. Perquè aquest estiu ja saps que t'has de refrescar amb Flash FM i amb el Caribe Aquàtic Park de PortAventura, i avui estem regalant, t'ho he explicat abans, una entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park de PortAventura World. Per tant, perquè puguis descobrir Coral Bay, que és la nova zona pirata familiar, amb una piscina multiaventura que es veu que és única al món, amb molts tobogans i amb la primera water coaster d'Europa. El funcionament és el de sempre, eh? Envia'ns un WhatsApp, 628 06 05 13. Digue'm qui ets i amb qui vindries. I podràs guanyar doncs, una entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park aquest estiu. Només això, eh? Per participar, envia'ns aquest WhatsApp i a les 5 de la tarda, abans d'acabar, diré qui s'endú aquesta entrada doble. Caribe Aquatic Park i Flash FM és la manera correcta de refrescar-se aquest estiu. Aquest estiu es viu en remull. Per favor, que algú porti una manguera i ens passi una mica d'aigua, que això està que crema. Es diu droga.

0: 8.
1: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
1: Dijous 30 de juliol, Closing Party amb David Oleat, Joyce i Ángel de Andrés. No et perdis a un dels DJs i productors amb més recorregut musical. De 5 a 10 hits musicals, el millor ambient i una última tarda que promet ser memorable.
4: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Añós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
5: Flash FM. Let's go!

Aquí el teniu, l'Elvis Crespo, cridant a la seva àvia. És la seva manera que té d'avisar l'àvia. Li diu, ei, àvia, ei, àvia. Deu ser més o menys això, no?, el que volia fer aquest final de la cançó. Bueno, pues ja li contestarà l'àvia. Fem matemàtiques, l'àvia de l'Elvis Crespo, no sé si encara estarà per aquí. Bueno, va, queden 5-6 minuts per arribar a quarts de 4 de la tarda. Escoltes El Poder del Ritme, on si no, a Flash FM. Havies escoltat aquest que va ser el nostre número 1 durant 4 setmanes. Ara ja preparats, Kano i Justin Quiles. Flash FM.

Dracó Pals, Figaflauas, com sempre, tan animats amb això que es diu solucions i no problemes. Ha entrat bé, ens agrada. Acaben de sonar els pitos de quarts de quatre al menú per la propera estona. Una mica de Karol G. Abans escoltarem Farruko, Grissi i Steve Aoki i el Yapa, que... Flash.

Despierta. Aquí els teniu el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, una mica tristos perquè estan pendents d'algú que sembla que no els hi contesta, que no els hi diu res, que els està fent una mica de ghosting. Doncs, xatos, ja us ho fareu, però vaja, el consell està clar, contacte zero, centrar-vos en vosaltres mateixos i aquestes coses. Va, anem a canviar de rotllo, anem amb un reggaeton una mica més animat, clar que sí. A més, segur que ja te la coneixes, és el No me conoces remix.

Carai, ja el sentiu, eh? L'Omar Montes i el Saiko, quan es van inspirar, quan van veure... Bueno, aviam que estàvem mirant a la platja, eh? No dissimulaven gaire, sembla. Això es diu Arena i Salt. Ho punxem aquí al poder del ritme de Flash FM. Flash. On, si no, la que mana, la del ritme, en la propera estona, una mica de Gordo i Rainer Zonneveld. També la Shakira i Burna Boy. Abans, Danny Sixx i It's Kid.

és la Shakira, una especialista en fer himnes. Ja va fer l'himne del Mundial del 2010, ha repetit amb la tasca aquest 2026. Jo crec que si la demana, si li demana algú de vosaltres que faci l'himne de qualsevol poble o de qualsevol club de futbol de poble, igual s'anima la Shakira, eh? Estaria guapo. Saldai-dai! Sonant a Flash FM, a punt d'arribar a les 4, ho farem anant cap a Argentina, amb un tamarro dels grossos. Aquest que es diu Blackout.

0: Quevedo i Nueva Línia amb aquesta cançó, El Golpito, que lidera la nostra llista, el calibre 45, eh? I canta el Quevedo, diu, le pedí a Dios por tus labios. I jo penso, ostres, el Quevedo té parella, se li coneix alguna relació i tal. Ho he buscat ara a Google i diu que li he preguntat a Google, Quevedo tiene novia? I diu que sí, es veu que sí, que té una parella estable, però que ho porten com molt discret tot. En qualsevol cas... This is Flash FM. Una tal Noelia, que es veu que hi ha una cançó del disc del Baifo que menciona el Quevedo, que diu, i si no és con Noe, no quiero nada más. Que ho sapigueu, que el Quevedo sí que està emparellat, encara que demani los labios d'això. Són les 4 de la tarda, hem començat nova hora, passen ja 4 minutets, com esteu, família?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo em quedo amb vosaltres posant-vos ritme fins a les 5, per tant, hi ha menys d'una horeta per endavant per seguir fotent candela i animant el cotarro, com sempre, avui dimecres, 29 de juliol del 2025. S'acaba el mes, ja, eh?

Després de l'èxit de la versió original del Dura, el Daddy Yankee, que es va rodejar d'autèntiques estrelles per fer la remescla, Bad Bunny, Nati Natasha i Becky G per fer aquest tema que no caduca, que sona igual de bé que el primer dia i que, de fet, podria sonar qualsevol de les festes flash que fem, per exemple, aquest mateix cap de setmana. I no hi ha el cap de setmana, no. Demà dijous ja li comencem a fotre-li dur perquè demà baixarem cap a la Ràpita, que estan de festa major i els hi farem una visita de les xules. Concretament a partir de quarts de 12 de la nit, de fet, a la zona jove de la Ràpita, i serem amb el Sergi Domena, l'Héctor Ortega, el Jaume Riu, al costat del DJ Alemán, fotent-li canya amb el Flash on Tour. Ja ho saps, Demà a la nit tota la penya de l'Ebre, la Ràpita i voltants, es lia parda a la festa major amb festa Flash.

0: un 8. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
2: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
0: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
2: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'avinguda de

0: més informació a granvalira.com.
1: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: El nostre so és únic.

Un Anna Más és el títol de la cançó. Mike Towers és el nom de l'artista, realment el Young King. I amb això també és opinió personal, però quan fa aquestes cançons que està com una mica més tranquil·let, que té un to més baix, que més que rapeja, més que canta, a mi personalment m'agrada encara més. De fet, la majoria dels seus èxits són així, amb aquest rotllet així més tranquil·lote, una mica més popero. Mike Towers, un grande, com sempre, sonant a Flash FM. Aquí ens agrada confiar bastant en ell. Queden 4 minuts per arribar a quarts de 5 de la tarda. Que ràpid s'està passant aquest dimecres. Tenim preparats ja la Shakira al costat de BL per fer un tamarro que es diu Algo Tu i que comença així. Quiero...

Aquí teniu a Bad Bunny i a Jay Cortez escalfant l'ambient amb això que es diu Ducky, i aquesta bomba que van publicar fa 6 estius i que ens fan treure unes calors normal perquè tornem a estar en plena onada de calor, un dia més calorada, com vulgueu dir-li, però tenim, vaja, mig país, sobretot l'interior del país, que mare meva... 38, 39, 40 graus pràcticament ja un dia més. Vinga, va, escolta, anem a seguir amb el nostre ritme. Preparats ja Omar Kurz i Quevedo abans. Oh, com entra això. Fantàstic. Aïssa, al costat d'RUV, FUV i Crimli, amb aquest tema que es diu Muchacha.

mòbils teniu, eh? És Omar Kurz, segurament la veu més destacada de la nova escola del reggaeton a Puerto Rico, sonant amb el seu Coco a Flash FM, apropant-nos al cap de setmana, que, per cert, serà un cap de setmana dels grossos, perquè ara sí que sí, ja arriba el Mediterrània Festival, que el tenim a tocar, i a més queden poques entrades, això us interessa. Comença ja el compte enrere pel gran esdeveniment musical de la Costa Brava aquest estiu, amb quatre escenaris, amb el Mike Towers, el JC Reyes, hi haurà música hard amb Winson, Trim, etcètera, etcètera. Mediterrània Festival, aquest dissabte 1 d'agost a Roses, a l'Empordà. No et quedis fora, eh? Compra la teva entrada ja de ja a mediterraniafestival.es, vale? A més, també escenaris amb... Bueno. No ens despistem. Flash FM, som emissora oficial, eh? Recorda, Mediterrània Festival. Per veure'l a ell, el JC Reyes.

Aquest és el Movinto de Sant del francès Hugel, un tema que fa olor d'estiu, un tema que fa olor de platja, un tema que fa olor de vacances. No ho dic per mi, eh? Aquí a l'estiu, a Flash, estem sempre donant el pego. Jo no pillo vacances, però bueno, hi hauria una cosa pitjor, que seria allò d'aquella gent que pilla vacances i just es posen malalts durant totes les vacances. Tu, escolta, ja és mala sort. En qualsevol cas, falten 12 per arribar a les 5 de la tarda. Anem amb la Bad Gyal i el seu Dame.

0: Un tema d'aquells tranquilots amb la veu de la Young Miko i la producció magistral una vegada més del Bizarrap amb la Music Sessions número 58, quan ens apropem ja 8 minutets per arribar a les 5 de la tarda i jo aniré plegant ja d'allà. Quedava pendent resoldre el misteri de qui s'endú aquesta entrada doble pel Caribe Aquàtic Park de PortAventura. Per tant, sisplau, fort aplaudi. Vinga. Per l'àudio guanyador de la persona guanyadora que s'endú aquest. Això que ara us portem, aviam.
1: Plaje FM, soc la Clàudia.
0: Hola.
1: I us escric perquè vull anar al Caribe Park amb l'Adri, el meu veí.
0: Sí.
1: Ell encara no ho sap, però d'aquí poc serem nòvios, clarament.
0: Epa.
1: Va, una abraçada, a veure si tinc sort per l'entrada i per l'Adri.
0: Molt bé, maca, doncs que hi hagi sort per l'entrada, ja és tota teva. Ara sort amb el més important. This is Flash FM. Ja ens avisarà la Clàudia si li va bé la cita al Caribe Aquàtic Park. Ja sabeu que estem regalant doncs això, una entrada doble cada dia en aquest torn. Ara s'hi posa ja el Tomàs Poal, que el tenim per aquí ja preparat per entrar a l'estudi i acompanyar-vos ell també fins a les 9 del vespre. A més, ell em sembla que també regala cosetes. Per tant, que ningú desconnecti de la del ritme de la que mana, que aquí estarem pel que us faci falta, vale? Bueno, jo vaig despedir. Vinga.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Acomiadant, no despedint, que és incorrecte. Marxo amb Quevedo, el Baifo, des del propi àlbum que es diu així igual, el Baifo. Apa, que tingueu bona tarda, us quedeu amb el Tomàs Poal.

0: És el nostre mega crack de la setmana, Henry Méndez, amb José de Rico i Juan Magán. Aquesta que has escoltat es diu Rayos de Sol. Vosaltres que voleu Rayos de Sol, jo sé que sí que és estiu i mola molt la caloreta. Sobretot quan hi ha mojito i sobretot quan també podeu guanyar una entrada doble per anar a PortAventura World. Sí, sí, sí, per tu i qui vulguis, PortAventura World. Entrades dobles que estem sortejant fins al punt de les 9. Gràcies a Flash. 628-0605-13 és el nostre número de WhatsApp perquè participis. És molt senzill, simplement ens envies un àudio, ens dius amb qui aniries i per què t'emportes aquesta persona al PortAventura World, així de senzill. Vale? O no? 628-0605-13, d'aquesta forma nosaltres engeguem nova hora. Són les 5 i 4 minuts exactament. I que ja marxa l'Armand Maravalle, després de posar-s'hi al peu del canó i ara que se'n va a la platgeta a fer unes quantes canyes ben merescudes. Li prenem el relleu. Tomàs Poal, qui us parla. De seguida, grans artistes com Marshmallow o Quevedo, abans Bele, amb West Call i Obi on the Drums.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Moment de punxar la plena.

0: A mí me gusta más grandes que no me quepan en la boca. Sí, sí, poesia del segle XXI. Feta per Becky G al costat de Bad Bunny i una emblemàtica del reggaeton com és aquesta que hem escoltat i que es diu Mayores. A mi me gustan Mayores. A mi també, i a mi el que sobretot m'agrada és guanyar entrades dobles per PortAventura World. Però jo no les guanyaré, avui les guanyareu vosaltres. Ja sabeu com, 628-060513 és el nostre número de WhatsApp. Ens heu d'enviar una nota d'àudio i explicar-nos doncs, amb qui aniríeu a PortAventura i per què. Hola, què passa? Bona tarda.
1: Hola, Flaixero.
0: Ei.
1: Bona tarda.
0: Què passa?
1: Soc Sara i m'agradaria molt anar a PortAventura World amb la meva mare.
0: Vale.
1: I vull anar perquè és el meu somni d'anar a PortAventura a divertir-me.
0: Uau.
1: Adéu, Flaixeros, que me toqui ganar a PortAventura World a passar-me bomba.
0: Mare meva, doncs mira, aquesta nena que és el seu somni anar a PortAventura World. Ojo, no em posi tendre i li donis ja les entrades. No, no, no, no, encara no, que hem de rebre més whatsapps i més participacions. 628-060513. Espavila, emporta't aquesta entrada, si us plau. A veure per aquí qui tenim. Hola, bona tarda.
2: Hola, hola, bona tarda.
0: Ei.
2: Soc la Sandra i m'agradaria molt guanyar les entrades a PortAventura.
0: Molt bé.
2: I aniria amb la meva filla, la Mariona, perquè ja fa 1,40.
0: Hòstia.
2: I vull que s'ho passi superbé baixant la primera vegada pel Xampala. Moltes gràcies, adéu.
0: Adéu, adéu. Home, doncs el component de l'alçada és un tema important, perquè, clar, quan fas menys de 1,40 no pots pujar-te les guapes, i ara la teva nena doncs ja pot fer-ho. Perfecte, queda registrat el teu àudio. 628-060513, de seguida més participacions i més missatges. Abans anem a escoltar Sopa de Cabra amb Su i Mon DJ, Camins, Somnis i Promeses.

0: La Festa Major d'Andorra la Vella és música i molt més. Del 30 de juliol al 3 d'agost gaudeix dels concerts de Celtas Cortos, The Tyets, la Ludwig Band, els Amics de les Arts i Doctor Prats. Cercaviles, arrossada popular, espectacles, activitats familiars i 5 dies de festa per tothom. T'esperem a Andorra la Vella. Tota la programació a andorralavella.ad.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino... Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

va, que te pago el gym. Doncs perfecte, que la quota està molt i molt alta, eh? Mare meva, com et cruspeixen allà els gimnasos. Chris MJ amb aquesta viralíssima cançó que es diu Una Night in Medellín, és a dir, Una Noche en Medellín. Va, que queda enrere i anem a seguir ara mateix un dels temes de l'estiu que promet, eh? Estiu 22, la formació catalana al costat de Henry Méndez, tota la figura emblemàtica de la música llatina, que torna per la porta gran. Amb aquesta que ja comenceu a escoltar. Mare meva, quin rotllasso! Com em ve de gust un mojito. Això es diu El Chiringo. Vámonos.

0: costat d'Omar Montes, temporada 2024, quan ens vam trobar aquesta, que és el Conjuntito, que agafen un sampler d'una cançó electrònica que realment no va ser molt famosa, però que amb aquesta cançó doncs encaixa molt i molt bé. 628-0605-13, va, que estem recuperant els àudios de la penya que vol anar a PortAventura World. Si voleu guanyar aquesta entrada doble, molt fàcil, amb qui aniries a PortAventura World i per què? Hola, què passa, Ainhoa? Bona tarda.
1: Soy Ainhoa y nada, iría a PortAventura World con mi hija, tiene 2 añitos, al barrio Sésamo sobre todo.
0: Muy bien.
1: Nada, porque yo creo que aunque sea pequeñita, es demasiado inteligente y yo creo que lo disfrutaría muchísimo.
0: Perfecte, doncs la teva nena és molt intel·ligent, no ho dubtem, i que ho gaudiria, això sí que ni de conya ho dubtem. Al final és Barrio Sésamo i PortAventura World. Què pot sortir malament? Doncs res. 628-0605-13, continua participant. Ara seguim amb Manuel Turizo i aquesta romantiqueta. Por un pendejo no se llora.

Que alguien saque a bailar a la Morocha, si us plau. Que va calenta i vol ballar. No la deixeu allà asseguda. Lucre al costat de BM i aquesta que es diu la Morocha. No sé ben bé què significa. Suposo que significa la morena, així amb la jerga argentina. Suposem que sí. En breus escoltarem el nostre número 1 a les 6 de la tarda. Abans, Ana Mena o aquesta de Rels B. Això és Tu Vas Sin.

0: costat de Nueva Línia amb aquesta cançó que es diu El Golpito. És el nostre number one. Bravísimo.
1: Vale.
0: Vale, ahí se la pela, eh? Vale, soy el número uno, ¿y qué? Me la pela. En fi, a vosaltres el que no us la pela és que podeu aconseguir una entrada doble per anar a PortAventura World. Sí, sí, has escoltat bé. A PortAventura World, tu i qui vulguis. Jo crec que ja sabeu com heu de participar. És molt fàcil, al nostre WhatsApp 628-060513, i d'aquesta manera només ens heu d'enviar un missatge d'àudio dient-nos amb qui voleu anar i per què. Així de senzill. 628-060513. És el concurs que us ofereix Flash FM fins al punt de les 9 per anar a PortAventura World amb qui et surti del penis o de la vagina. Perdoneu les meves formes. Vinga, aquí tenim un àudio, hola.
2: Bona tarda.
0: Ei.
2: Doncs a mi m'encantaria anar a PortAventura amb el meu germà Unai, que té 12 anys.
0: Ah.
2: Que sempre que hi anem ens ho passem super, super, super bé. I a més, aquest any havíem dit que hi volíem anar ara a l'estiu per disfrutar també de les atraccions amb aigua.
0: Ah, molt bé.
2: Així que aviam si tenim sort. Gràcies.
0: Gràcies a tu per la participació i al teu germà Unai per existir. I gràcies a la resta que encara esteu participant. 628-060513 fins al punt de les 9 que tenim present aquest concurs. Quan hi hagi guanyador, tranquils, que ho anunciaré, vale? Don't worry, be happy. I seguim amb la bona música, que això és l'important, va. Tenim grans artistes com Floyd Menor o Movet Jo abans, Kid Voodoo.
3: Flash, en directe, a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Va, que s'ajunta al costat de JC Reyes per una de les cançons de reggaeton que més ho va patar la temporada passada. I encara l'escoltareu molt aquest estiu, seguríssim. Això es diu Me Mareo. Let's go!

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: Epic Solete de Tietz, des del seu àlbum d'estudi Epic Solete, com bé diuen al final de la cançó, amb aquesta que es diu Bailoteo. I nosaltres sempre ballem, i de fet, un bon moment per fer-ho és amb un bon vespreig. Vespreig. Perquè torna una de les cites més nostres de l'estiu, el vespreig de Ron Pujol. Un vespre per allargar amb les sessions d'Héctor Ortega i Sergi Domena i el showcase de Jules. Sempre amb el segell de Ron Pujol. Apunta-t'ho el 2 d'agost a partir de les 6 de la tarda a la Daurada de Vilanova i la Geltrú. Vine a viure l'experiència de l'estiu del Ron Pu amb tas de rom cremat i una selecció de còctels d'autor. El vespreig de Ron Pujol. I Flash FM és l'emissora oficial, evidentment.
1: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Doncs va, de seguida escoltarem Floyd Menoro amb un altre viral de TikTok. Abans toca producte francès. Aquesta l'escoltes a Flash FM. De Mauvais Jo, amb això que ja escoltes de fons i que es diu...

0: 8.
1: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
2: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
1: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'avinguda de la Borda Nova. Vine a animar els equips.
2: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
3: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
4: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
5: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
6: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
7: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenés tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenés Andorra i Pirenés Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenés et vindrà de gust.
8: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash.
9: Señoras y señores, este servidor se complace en presentarles

És Mike Towers, amb un dels cracs de Flash FM. Sí, sí, d'aquestes cançonetes que tenim una mica més mimades, amb això que es diu Un Anna Mas. Encara no has participat per aconseguir la teva entrada doble per anar a PortAventura World? 628-0605-13, ens envies un àudio i ens dius amb qui vas i per què vols anar. Així de simple, 628-0605-13. De seguida escoltarem àudios, abans Flash i Ice Cream, amb 30 ho fam. Dedicat a Doraemon, això es diu Dora Yakis. Ja,

0: Va, va, va, va. La mano arriba. Cintura sola. I fot-li mitja volta. És de les cantarelles més repetides a les discoteques i és normal. Vaya temazo. Don Omar al costat de Lucenzo. Any 2010. Danza Kuduro. Perfecte, tu, va, que tornem al nostre número de WhatsApp. 628-0605-13. Envia la teva nota de veu i digues amb qui aniries a PortAventura World per participar i endur-te aquesta entrada doble tan selecta i exclusiva que estem sortejant avui a Flash FM. Fins al punt de les 9. Queda actiu el sorteig. Hola, què passa?
1: Hola, bona tarda, Flash. Soc el José.
0: Bé.
1: I m'agradaria que em toquessin les entrades per portar la meva filla, la gran, i pujar-la a la Xambala, que...
0: Ah.
1: Li agradaria molt, estic segur que li encantaria.
0: Vale.
1: Vinga, gràcies, adeu.
0: Vinga, gràcies a tu per participar. Queda enregistrada la teva nota de veu, així que perfecte, la teva filla per portar-la a Xambala. Està guapíssima, Xambala, eh? Això sí, caga una mica. A la gent que li fa por sempre diu que li caga moltíssim. Doncs vinga, va, nosaltres ja continuem ara mateix viatjant cap a Colòmbia i en aquest cas concret, doncs, escoltant el nostre compa BL. Amb això que es diu, no tiene sentido. Baby, yeah.

Muchacha te quiero. Doncs vinga, si tens alguna muchacha a qui dedicar-li aquesta cançó, aquí la teniu, des de Flash, Jaisa, RVFV i també Crimly, amb aquesta que es diu Muchacha. De les cançons més repetides, de la que més us mola i que més heu anat demanant durant aquesta temporada a l'Interactu amb el Sergi Domènech. Va, que de seguida escoltarem Daddy Yankee amb tot un himne. Abans, David Guetta, Tones and I, al costat de Teddy Swims. Això es diu Gone, Gone, Gone.

El tio té clarinet, eh? No se muda ni borratxo. Quevedo parlant del seu Arrecife, les Illes Canàries, amb aquesta cançó que es diu Ni borratxo. El tio diu que ha estat per tot el món i que no. Que com les Illes Canàries no hi ha cap puesto. Doncs perfecte. Una de les grans cançons que podem trobar dins el seu àlbum d'estudi, El Baifo, i es diu així. De locos. Va, que seguim ara amb Bizarrap, al costat de Daddy Yankee. Vaya fusió i vaya combo bombo més random. És la sessions número 0, patatero.

va, que aquesta t'agrada. I a més t'escalfa, que ho sabem. No ho neguis, xaval. Ugel, Email Angel i també Ultrana T. Amb aquesta que es diu Moving to the Sun, una cançó amb un rotllete molt chill i molt guapo, que ens convida a prendre molts mojitos. I de fet, prendrem mojitos al costat de Bad Bunny, un dels artistes més grans de tota la història. I ara ho podem dir amb la boca ben gran. De tota la història. Anem a escoltar reggaeton des de l'àlbum de Vi Tirar Más Fotos. Eo!

0: És el nostre mega crack de la setmana i quin tros de mega crack. Henry Méndez, José de Rico al costat de Juan Magán, amb el seu Rayos de Sol Remix, una de les cançons que més cuidarem perquè ens mola molt i sobretot ens recorda moltíssim a l'estiu. Vinga, va, que aquest 30 de juliol, és a dir, demà hi ha Festa Major de la Ràpita, amb el Jaume Riu, el Domena i també l'Héctor Ortega.
1: En directe, Tomàs Poal.
0: Serà Festa Flash FM super, super guapa, amb samarretes i sobretot la música que més us flipa. D'altra banda, recordar-vos que encara podeu participar per guanyar entrada doble per anar a PortAventura World. 628-060513, ens envies un àudio dient-nos amb qui vols anar i per què. Ara sona Tini, Dos Amantes.
2: Esto dice así. Es...

La Pantera i Quevedo. Al costat de moltíssims artistes de les Illes Canàries que van fer possible una de les primeres cançons més virals de la història del TikTok a Espanya. Aquesta es diu Calló la noche. I com ens flipa, eh? Igual que ens flipa droga. A veure, no la droga. Evidentment, aquesta és dolenta. El que ens flipa és la cançó que firmen Mora i Zetangana. L'escoltes en aquest dimecres aquí a Flash FM. Què tal, com va?

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
5: Dijous 30 de juliol, Closing Party amb David Olear, Joyce i Ángel de Andrés. No et perdis a un dels DJs i productors amb més recorregut musical. De 5 a 10 hits musicals, el millor ambient i una última tarda que promet ser memorable.
2: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
6: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
7: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
6: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
8: Flash. Flash FM.
9: Flash.

Dale, dale, let's go. És d'aquestes cançons que només va començar a sonar. A tothom ja li va enganxar el cap, que flipa. Shakira al costat de Burna Boy. Amb això que es diu Die Die. Dale, let's go, no paris, no paris. Doncs vinga, si veu seguir el Mundial la teniu més que cremada. I si no, pues també, perquè està tot arreu. Ja ens encanta que soni, això sí, eh? L'has escoltat en aquest dimecres a Flash FM, gairebé 7:45 d'aquesta tarda. Anem ara amb Omar Kurz i Ñengo Flow. Això es diu Forever to Gantel, baby.

És el so de Manuel Turizo amb aquesta que es diu La Bachata, ben romantiqueta per dedicar a aquella persona especial si la tens al teu costat. I si no, pues t'ho dediques a tu mateix, que també s'està molt bé soltero. Va, anem ara amb Rau Alejandro, Wisin i Ñengo, recuperant el reggaeton d'abans, però amb una cançó actual. Està molt i molt guapa. Aquesta que escoltes a Flash es diu Contrabando. Let's go!

0: I fuiste tu, mi baile inolvidable. Doncs mira, paraules maquíssimes de Bad Bunny. De nou, des de l'àlbum de Vi tirar més fotos. Amb aquesta molt bona cançó, amb el videoclip superguapo de la granota en 3D, que està molt cuqui, la veritat. Ens encanta la rana. Va, anem amb Juan Magán, Omar Montes, la versió actualitzada del tema Bailando por ahí, que en aquest cas es diu Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: hacen, baby. La maravilla. Psycho.
1: Austin, baby, la maravilla.
2: Així parla Arcángel, al costat de Gonzi Psycho, amb aquesta que es diu Exclusivo Remix, la cançó dels xiulets, que tantíssim ho va patar i que de tant en quant, doncs, evidentment, ens agrada rescatar. Fem camí cap a les 8 d'aquest vespre per escoltar el Golpito de Quevedo. Abans, Ryan Castro, La Villa. Ay,

0: Aquesta és la cançó de Quevedo al costat de Nueva Línia, la combinació canària que aquesta setmana és el número 1 de la llista de Flash FM, El Golpito.
1: Vale.
0: Toma. D'aquesta forma, engeguem nova hora. Són les 8 i 4 minuts exactament d'aquest dimecres, equador de la setmana. Què tal, xavales? Com esteu? Grans artistes preparadíssims per aquesta darrera hora en la que us faré companyia, com per exemple Lola Índigo, Romeo Santos o Bad Bunny.
2: En directe a Flash FM, Tomàs Poal.
0: Doncs vinga, anem a fer les maletes que marxem cap a Puerto Rico. Yo la conoce a mí.

0: acabar, on està mi gente? On està la nostra gent? On són els oients de Flash FM? Doncs ja sabem que a tot arreu, eh? Per això som la vostra ràdio prefet, xavalers. J Balvin, Willy William, aquesta no requereix de carta de presentació, però igualment ho farem. Com sempre dic, és la nostra feina. Mi gente, any 2017. I no passa de moda, la veritat és que està molt i molt guapa. Vinga, va, per aquí un altre missatge que volia participar per anar a PortAventura. A veure què ens diu aquí. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, flasheros.
0: Ei.
1: Vull que me toque la entrada de PortAventura,
0: vale,
1: per anar-me amb la meva xiqueta, per disfrutar un dia entero juntetes,
0: vale,
1: i per subir-nos al tren de la mina.
0: Ah.
1: Nos tenete que tocar a nosotras sí o sí. Vinga, besitos, abraços, flasheros.
0: Abraçada per tu també, doncs vinga, participa, si no només això, sinó que t'emportes l'entrada doble per anar a PortAventura. Enhorabona, col·legui, que t'emportes el teu nano.

0: Bombuit.
1: Velocitat, riures, enginy i zero motors. Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella.
2: Arriba el tercer Gran Premi d'Andròmines. Vehicles únics construïts amb materials reciclats i posades en escenes sorprenents.
1: T'esperem el divendres 31 de juliol a les 8 del vespre per viure la gran baixada al carrer Terra Vella i a l'Avinguda de la Borda Nova. Vine, animals equips.
2: L'emoció i la diversió estan assegurades. No t'ho perdis. Més informació a visilapandorra.com.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
0: Connecta't amb nosaltres. Flash FM.

0: Elvis Crespo que acompanya a Quevedo.
1: Échate pa' acá.
0: Échate pa' acá. Això es diu La Graciosa.
1: La Graciosa.
0: Díselo, Tete.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Doncs vinga, tots cap a La Graciosa. Si és més sabrosa, doncs millor que mai. Anem a Batguial, al costat de Chencho Corleone. I aquest reggaeton, això es diu Choque, Choque, Choque.

És una de les sessions que més ho va rebentar i certament no ens estranya, eh? Tiago PZK al costat d'Albiza. És la sessions número 48 per continuar. Tocats 8:45 d'aquest vespre fantàstic de dimecres. I ho farem amb una mica de Manuel Turizo, però abans tocarà electrònica de John Summit. Sí, sí, John Summit. Pels que sigueu més selectes a nivell tecno, aquesta us fliparà molt. Al costat de Fercho, això sí, eh? És el combo d'electrònica amb una mica d'urban. I com ens flipa això? Es diu Chica 305. Let's go!

Up a Crimley. Aquesta molt bona cançó, dedicada a totes les muchachas que estigueu escoltant ara mateix, sobretot si esteu al cotxe, per exemple, a tota velocitat, doncs en Flash FM tot és molt més amè. Va, que de seguida escoltarem Mike Towers amb un dels temes de la Covid, com és el Diosa. Abans, atenció! Perquè hem d'escoltar un dels nostres compis, el Sergi Domènech, que per cert estarà demà a la Festa Major de la Ràpita amb el Jaume Riu i també l'Héctor Ortega. I molta atenció perquè s'acompanya ni més ni menys que de la formació nacional de Pit. Una mica de producte català amb un rotllasso bastant guai. El Domènech l'ha clavat bastant amb aquesta molt bona cançó que ja teniu de fons. I que escolteu, anem aquest dimecres. Estàs a Flash FM.

Skull i també una fantàstica producció d'Obi on the Drums amb aquesta cançó que es diu La Plena. Alright. Va, que nosaltres de seguida continuarem amb més rotllo d'Emília o Fercho. Abans jo marxo. Us dic adeu, xavales. Fem camí cap a les 9, que sapigueu que Flash FM no s'atura mai, així que don't worry, be happy i sobretot no desconnectis, eh? Us deixo amb el rotllasso de Cano al costat de Jay Killers i aquesta molt bona cançoneta que ja comença a sonar. Ens escoltem demà, xavales, que vagi bé. Això es diu Olvidar-nos de tot. Adeu!

Quan el dia s'apaga, Flash FM encén la festa.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: FM.